0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem.

0: En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'asseu davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones, relacions amb l'esport, que fa falta sempre alguna cosa més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, mire el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors al final tot té una relació, tot el cos té una relació en tot, no va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones en general aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat en tot lo de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament, tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció, eh?
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el que recomano és tractar la planta del peu d'una pelota de golf, perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va relació amb el genoll, el sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi, coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia, o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que mana és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis, hi ha un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està perdent de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania, i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar a Vila Magna, a Barcelona, que està lluitant molt per que et surti, treure endavant l'osteopatia, però no interessa.
1: I ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard, perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig tenir que tancar, i em vaig reinventar i vaig començar tot això i vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia i spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i rolfing, que és massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, hi arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu, perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos, el partit acaba de començar.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de pastís de formatge. Vaig tenir una època que em vaig enamorar de la cheesecake, però quan dic enamorar, vull dir enamorar, amb majúscules, eh? Vaja, que la demanava per tot arreu. Vaig pensar, saps què? Ja que estic provant tantes varietats, em posaré un repte. Trobar el millor pastís de formatge, com si fos una inspectora de la guia Michelin. Per aquest repte necessitava una llibreta ben bonica i un boli per anar apuntant les notes que hi posaria cada pastís. Aquella llibreta anava amb mi per tot arreu. Jo apuntava el nom del restaurant, la població i què em semblava tot plegat. Al final, com no, la nota del pastís de formatge. Doncs mira, cada lloc té la seva recepta i diferents acompanyaments. Alguns amb marmelada, alguns amb fruita vermella, altres amb mel, amb llimona o amb panses. Però la més extravagant que em vaig trobar me la van portar amb olives. Sí, ja sé que sona molt estrany, però t'haig de dir que eren unes olives amb un toc dolç que no li quedaven gens malament. Doncs en aquest pastís li vaig posar una nota alta per la creativitat i l'atreviment. Un cap de setmana ens vam escapar a fer turisme al País Basc. Quan vam entrar a Sant Sebastià teníem moltíssimes ganes d'anar a provar tots els bars de pinxos. Mare meva, que bé que es menja allà. El segon dia vam agafar el funicular per anar al Monte Igeldo i quan érem allà dalt vaig rebre la trucada d'en Josep Maria, un amic meu, que ell coneix molt Sant Sebastià. I li vaig dir, a on anem a dinar? Em va recomanar el restaurant i tot xino-xano anem cap allà. Esperem que ens donin taula i comença el festival de menjar. Tot boníssim. I ara el moment de la carta de postres. I sí, tenien el pastís de formatge. En allà en diuen la tarta de la vinya. Només et diré que vaig tancar els ulls per assaborir el pastís, sentir les textures i gaudir del moment de plaer. Perquè, en sèrio, estava menjant el millor pastís de formatge que he provat en la meva vida. Va superar totes les expectatives. Una obra d'art culinària que m'acariciava l'ànima. Pura poesia. La meva llibreta ja estava plena de notes, comentaris i molts bons records. Vaig aconseguir trobar el millor pastís de formatge. Així que el meu repte el donava per acabat. I ara et repto tu. Què et sembla? Tries un postre o plat que t'agradi i sigues creatiu valorant la recepta i la presentació. Què, t'animes?

0: refredar una beguda en un temps rècord hi ha diversos tips, però no tots són recomanables. Un dels més estesos és posar la beguda en un got ple de glaçons. Evidentment, el líquid s'anirà refredant, però el seu sabor s'anirà igualint, i si es tracta d'una cervesa, la combinació amb gel no és gens aconsellable. Podem fixar-nos una mica en la física i recórrer a l'anomenat equilibri tèrmic, que al·ludeix quan dos cossos en contacte o separats per una superfície conductora arriben a equiparar les seves temperatures, atès que es transfereix el calor d'un a l'altre. La combinació d'aquests tres elements s'equiparà amb un equilibri constant de temperatura que nosaltres aprofitarem per refredar les nostres begudes en tan sols 2 minuts. D'aquesta manera, agafes un recipient o una palangana, l'omples d'aigua freda i glaçons i després afegeixes una cullerada de sal per cada litre d'aigua. Col·loca les begudes encara sense obrir al bany de gel i gira-les suaument per permetre que la temperatura de l'aigua arribi a les parets fredes de l'ampolla o llauna. Només necessitaràs 2 minuts per refredar cada recipient, però com més puguis cobrir a l'aigua el recipient, més ràpid es refredarà. Un mètode sorprenent i eficaç, encara que val la pena, assenyala que un refredament com aquest i la inèrcia aplicada pot fer que les begudes carbonatades alliberin gas augmentant la pressió dins del seu recipient i pot ser que surtin disparades a l'hora d'obrir-les.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no? Als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Soc el Cristian Oliver, professor de llengua i literatura secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé
7: sí,
0: com ho podeu suportar.
7: Bueno. No,
0: i per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí.
0: Eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent a l'escola pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és: qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: I Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona, vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir. Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació, uh-huh. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
8: Perquè tu pots veure aquella persona que pues, si va al teu Insti pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
1: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
8: Sí, bueno,
4: moltíssim.
1: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar, perquè bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics em declaro o no em declaro, però si per exemple et comença a agradar per exemple un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes aquesta persona.
1: Com és això? I escolta, Felipe, tu estàs enamorat,
9: o has estat enamorat,
1: i explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamorada, o sigui, sempre a qualsevol lloc que
1: allà arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs em vaig canviar d'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar d'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
8: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
1: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh! Sí.
8: Que bonic, sisplau, que bonic.
1: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
1: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
8: I escolta,
9: molt bé.
8: Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí, et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
1: com ho diries, és, si no, que t'agrada una persona?
8: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
1: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
8: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
9: sí,
8: saps?
1: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
1: Ai,
4: jo.
1: I això, això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
1: A veure,
4: sí,
1: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir, una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
1: Ja ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació, clar, molt propera, exacte, us estimeu molt, sí, i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença
8: agafar
4: un altre to, molt bé, Aron, exactament, sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat, es posen difícils les coses.
1: No vas necessitar, sí, distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle, que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: No.
4: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar, enamorar-se d'un amic.
1: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
1: veieu?
9: Sí,
1: però
4: sí, tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
6: Ostres,
4: literalment, hòstia, literalment la conec des de que fa mesos.
1: Si et molesta que facin
4: no? Perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
10: Què passa? Sí, que hi han cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... jo hi ha moments, no? Que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo la galta, el front, saps?
1: I Aaron, moments... tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
8: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
8: I de fet l'abraço, o sea,
1: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
8: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
8: També, sí, també.
4: Sí. I perquè s'avorreixen.
8: I perquè s'avorreixen.
4: Bueno, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
1: No, només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
8: Sí, sí,
1: però... Em vegeu els que tenen parella actualment?
4: No.
1: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
8: Sí.
4: No. Espera,
8: bueno, clar, tu estàs enamorat.
1: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
8: Perfecte.
1: Sí, sí. Endavant.
6: Doncs sí, sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
11: Sí, però molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc. Me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
12: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
13: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
14: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
15: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
16: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
17: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
14: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
13: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que

0: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, compartirà de la xarxa.
1: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
0: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matina.

0: ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.
3: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica, això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra, costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella, mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, la de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava a estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris de el millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan, tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què moure a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, sí. Vinga, el tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat, però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre nostra popularitat. Clar, llavors, sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que avui més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: Tu, el tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: vale.
0: Prenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada, companya.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure's de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, El detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara i fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant,
0: Pau,
3: Maria,
0: perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és, els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que per tant el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Mm-hmm. Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, que bé, plogui està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana, encara almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida que marxem, saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven amb passamuntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc es va declarar el vespre al carrer Vallès, és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs per tothom, cantis o ampolletes per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa Sebre. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no? Que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana que té molt a veure amb l'alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també alfàbrega. Per dir tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Ribarroja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre, i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui, a 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt, o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure, eh?
9: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions.
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat a tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients de rehabilitació o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament, i llavors una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i per tant la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que evidentment quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom evidentment ens sembla que esperem massa, al final quan baixes a fer l'anàlisi de dades veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5%, i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals, eh? Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que evidentment hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués en llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no? O ho necessita abans.
9: Senyor Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal, eh? Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vella és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré, perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
9: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
10: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
9: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
10: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de regió sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hagin de moure i les famílies puguin estar prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, doncs afiançar-la i fer-la potent. i un altre que, no, que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
9: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
10: Reptes,
0: sens dubte, que també pertany a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
9: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps, eh? Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
11: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
12: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
11: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
12: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forre Manilles, el Pilar 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra, i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar amb mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, al Cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere, Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4-1 full revist, al Cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí.
11: Segona ronda, agenda de plaça.
12: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu ser en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
11: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
12: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller: canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures al carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
13: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
12: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat la gent de castellers els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens va conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
14: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
15: Gràcies, és un plaer.
14: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
15: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
14: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès, us esperàveu aquests resultats o no?
15: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
14: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
15: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
14: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
15: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot, pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però però va ser un somni fet realitat.
14: De fet, una bona pregunta, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
15: Ho hem estat parlant durant tot l'any, anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a cada campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare, a veure si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip, estem super orgullosos de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
14: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
15: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar, per tant va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però lo típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguessin tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguessin fet, haguessin guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig a la mateixa competició en un dia canviar la coreografia i fer-la exactament igual, perquè tu pots agafar idees però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
14: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
15: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvia a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi, és un moment molt artístic que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment també. Així, va ser molt emocionant, molt emocionant.
14: Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
15: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
14: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
15: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
14: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
15: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o de staff tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
14: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
15: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim, i arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
14: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
0: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit, tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees.
18: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs, la llum vermella modulada et retorna el confort visual, i en audio

0: Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
5: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90 del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Així ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és final
0: de festa?
1: Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, és un tema típic, sí? Que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: L'Aina, que està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina. A veure.
1: Què escoltem, a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Mm-hmm. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten algo diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions
1: que
0: recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: De què més, què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, mm-hmm. Una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ, ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment grup de versions
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions també.
0: També, eh? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol, sí, que... Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols
1: segur,
0: que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estela,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies
1: ara.
0: La companya de Cardedeu, que mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe, no, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més?

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis puguis fer servir aquesta eina que realment és universal, i a més trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt

0: història.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats que, com dèiem, doncs a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no.

0: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
1: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que de vegades nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent des de Ponent, tenim a l'Enca de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció, a la Daira, que per exemple s'ha despenjat, tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan, però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima. Porta

0: de 3,50.
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga loco, ni malaguilla.
2: Jo no puc, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, del company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat, no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no en sé, no m'atreveixo a rimar Obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga. Els dissabtes fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí, em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa, intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara sí, Manel, ara bé? Ara sí.
3: Ara bé, cap problema, doncs això, els estàvem preguntant, recuperem, sí. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes, val, doncs perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, eh? Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquest art marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea, o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre altres coses va sortir això, i així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats, surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també, doncs, promogui aquestes iniciatives.
6: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat, i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I sobretot dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit, i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades. Aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després està l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
6: Es nota.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista, però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar, i tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, la gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera de incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho, i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi, perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars, és a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé, doncs he de dir, tothom els dissabtes i diumenge a 8:45 a la platja de Can Manent o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar, a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a L'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
9: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures, doncs, històricament el port de l'Escala doncs, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també doncs, la importància que té doncs, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau doncs, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí doncs, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
8: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen el límit al sector pesquer a Catalunya.
9: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això indudablement pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà, i en aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer, i després als mesos de tardor pues, agafaven i marxaven per l'estret per allà on havien vingut. I això era un cicle que any rere any pues, s'anava repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
8: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
9: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt i molt complicat, i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder-la embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
8: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
10: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí, o menjar-les in situ, i això garantitza pues, que perduri, que sí, o sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit, que, i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
8: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important: fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys en jove, i qui en consumeix destina les seves compres més espècies, com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
11: que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega 3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar, i jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve content o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
8: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
7: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
6: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual que és Diaris de l'Apotecària amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
12: Friki Time d'estiu.

0: Friquitime d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mau Mau, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast, a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no? aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, bueno, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part de que aquí en el seu moment la vam tenir en català i eren les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada, i a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi. Això m'ha flipat a mi, que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, en descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu, la curiositat sobretot és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los, i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa doncs llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: De bé de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major, sí.
0: Dilo todo, vale. Mig, mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans en el programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses represaliats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota,
1: els...
0: Aquest
1: sí,
0: és
1: sí,
0: de saber-s'ho
1: molt
0: bé,
1: xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim, a veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de micoteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts de 15 minuts i l'espectacle és itinerant, vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, 11, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10 i 20.
0: Molt bé.
1: Llavors... Així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? A propet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a dos quarts de 8 del vespre en català, i hi ha dos preus, un preu per persones adultes que són 8 euros i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Quimera. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
3: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
3: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
3: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
3: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
3: Correcte.
0: Vale.
3: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
3: Correcte.
0: M'encanta la
3: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65, o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et

0: Nacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Aquesta cançó l'hem escoltat en anglès amb Bruno Mars. Ara, però, el mateix autor, Bruno Mars, ens la acosta en castellà. Lo arriesgo todo, Bruno Mars. Arriba el butlletí de les 11 notícies.
1: Ja són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17 a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça de Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

És que se'ns havia tallat abans de l'informatiu. Aquest tema, Lo arriesgo todo, Risk it all, de Bruno Mars. No podíem deixar-ho, eh? És preciós, l'escoltem. Després del nostre magazín, després de l'informatiu, més i bona música a la FM.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Una festa major que, si fa no fa, estem a un mes vista, eh? A un mes vista de l'inici de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant, al setembre. Ara gaudim de piscina, Manol, passejades per al nostre entorn.
2: Enero, sí, enero.
1: I a les hores centrals del dia, vos a casa amb l'aire condicionat, eh? Perquè fot una calda. Jarabe de palo, recuperem el Dipende.

0: actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Doctor Prats, Miqui Núñez, és un efecte molt especial, és un efecte

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Un quart de 12, un quart de migdia d'aquest matí de dilluns, avui 17 d'agost. Per molts han tornat a la feina, eh? Què? La tornada bé? Ha costat, eh? Ara Bolo Al, són Gertrudis. 5, 4, 3, 2, 1.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Música ara mateix de Pep Reixa, Faithless i el New Religions.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: com ens agrada la música caribenya, el reggae, eh? A l'estiu perquè és estiu, i a l'hivern perquè enyorem l'estiu. Aquesta és la nova cançó de Capo, Reina Criminal. Quatre minuts i arribarem a dos quarts de 12, dos quarts de migdia d'aquest matí, o aquest gairebé migdia de dilluns, eh? Recordeu que el proper divendres 21 d'agost és el proper dia previst per la banca mòbil a Vilafant. Com sempre, la banca mòbil a la plaça de l'Ajuntament al matí.
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Night Shift Superstar és la cançó de Muse.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les notícies més importants i destacades que fins aquests moments arriben a la nostra redacció. En aquest matí de dilluns, en aquest 17 d'agost, les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles cada dia. Girona suma 13 projectes per renovar i ampliar l'oferta hotelera. La transició verda a les petites i mitjanes empreses topa amb el cost, la falta de temps i la burocràcia. Girona és una de les províncies amb més habitatges de luxe a la venda. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Els robatoris de vehicles han augmentat durant el primer trimestre de l'any a la demarcació de Girona. Entre gener i març del 2026 se n'han registrat 160, un 10% més que el mateix període de l'any passat quan se'n van comptabilitzar 145. Això representa una mitjana de 1,8 vehicles sostrets cada dia o uns 53 al mes. L'increïble i aquest increment de Girona és superior al del conjunt de l'Estat, on els robatoris de vehicles han crescut un 2,6%. En temes absoluts, Girona és la 11a província espanyola amb més vehicles robats. Però si es té en compte la població, la demarcació puja fins a la 7a posició, amb 19,3 vehicles sostrets per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és també superior a la mitjana espanyola, que es situa en 16,1%, 16,1 vehicles robats per cada 100.000 habitants. Això vol dir que a Girona se'n roben cada dia gairebé 2 vehicles. La província de Girona és un dels principals mercats d'habitatge de luxe a Espanya. Segons dades d'Idealista, actualment hi ha 2.123 immobles anunciats per més d'un milió d'euros, el 5% de tota l'oferta estatal en aquesta franja de preus. Aquesta xifra situa Girona com la 6a província amb més habitatges de luxe, només per darrere de Màlaga, Madrid, les Balears, Barcelona i Alacant. Tot i mantenir aquesta posició, Girona ha reduït de manera significativa l'oferta respecte de l'any passat. En total, en 12 mesos, els immobles anunciats per sobre del milió d'euros han passat de 2.600 a 2.123, una reducció de més del 18%. Aquesta evolució contrasta amb el conjunt de l'Estat, en l'oferta d'habitatges de més d'un milió d'euros, que ha crescut gairebé un 6% fins a superar els 46.000 immobles. Els habitatges de luxe es concreten especialment en 6 províncies, que acumulen prop del 86% de tota l'oferta espanyola. El sector hoteler de les comarques gironines té 13 projectes sobre la taula per renovar establiments existents o incorporar nova oferta, segons informen i Partenon. 11 són reformes d'hotels i 2 corresponen a nous desenvolupaments. Amb aquestes xifres, Girona és la segona província catalana amb més projectes hotelers, només per darrere de Barcelona, que en concreta 27, Tarragona en té 7 i Lleida 5. L'informe no concreta quins hotels gironins estan inclosos en aquestes actuacions ni quantes habitacions afecten. Pel que fa al conjunt de Catalunya, s'han identificat 32 projectes de reforma hotelera que afecten gairebé 5.900 habitacions. Una part important de les actuacions corresponen a establiments de categoria superior. 18 projectes són hotels de 4 i 5 estrelles amb més de 4.200 habitacions implicades.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Les petites i mitjanes empreses cada vegada incorporen més mesures per a ser sostenibles, com instal·lar plaques fotovoltaiques, reduir el consum d'aigua, els residus, reutilitzar materials o apostar per proveïdors de proximitat. Tot i això, moltes empreses tenen dificultats per convertir aquestes intencions en actuacions concretes. Aquestes són les conclusions d'un estudi del projecte europeu Pectacalop, que analitza la incorporació de criteris ambientals, socials i de governança a les empreses d'Occitània, Catalunya i Andorra. Segons l'estudi, només el 30,8% de les empreses consultades disposa d'una estratègia de responsabilitat social formalitzada i aplicada, i només un 7,7% amb mesures resultats amb indicadors. Les principals dificultats són el cost de les inversions, la manca de temps i els coneixements tècnics, a més dels tràmits administratius. L'estudi en què participen les cambres de comerç de Girona, Lleida i Andorra conclou que la transició cap a models empresarials més sostenibles avança, però ho fa de manera desigual i amb importants reptes, especialment per les petites i mitjanes empreses, entre ells amb la burocràcia que es troben. I és moment de la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: Començarem la setmana amb un ambient assolellat a primeres hores del matí, un cel blau i la mar bastant en calma. Hi haurà una mica de vent de tramuntana, sobretot a partir del migdia, ratxes de vent que arribaran als 50-60 km per hora. A la tarda apareixeran núvols baixos que poden tapar el cel puntualment i no descartaríem algun ruixadet molt dispers pel Ripollès o la Garrotxa, però res a veure amb els dies anteriors. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a molts punts al territori.
0: Gràcies per aquesta informació.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui en aquesta edició de l'informatiu us hem destacat que les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Girona suma 13 projectes per renovar i ampliar l'oferta hotelera. La transició verda de les petites i mitjanes empreses topa amb el cost, la falta de temps i la burocràcia. Girona és una de les províncies amb més habitatges de luxe a la venda. Recordin que tenen més dades a les hores en punt de la mà dels companys de la xarxa de comunicació local.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

Hola amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema amb què hem obert el va compondre Carla Santos per a la pel·lícula Jet Lag, Vertigen a Manhattan de Gonzalo Herralde, que van interpretar Janine Mestre i Pep Monner l'any 1981 sobre una traductora literària catalana que descobreix que el seu antic amant viu a Manhattan amb una altra dona i viatja a Nova York per recuperar-lo. Carla Santos, doncs, serà el nostre protagonista d'avui dintre del cicle d'estiu que habitualment dediquem als bons compositors cinematogràfics. Carla Santos era fill del País Valencià, havia nascut a Vinaròs el 1940 i també hi va morir als 77 anys, el 2017. Tenia un talent immens, no sempre comprès per tothom, i una humilitat extraordinària que és el tret distintiu de les persones veritablement sàvies. El conjunt de l'obra de Santos és extensíssim, perquè basta creacions per a bandes de música popular, obres per a piano o per a piano i veu, per a orquestra, per a grups de cambra, per a espectacles escènics, per a teatre, per a bandes sonores, de curtmetratges, de Pere Portavella, de Jordi Cadena, Agustí Villaronga o Judit Culell, i per a bandes sonores de pel·lícules. Per a pel·lícules, concretament, en va compondre 11. Era un amant de l'obra de Joan Brossa i Joan Miró i va treballar amb tots dos. En el terreny cinematogràfic, que és el que ens interessa a nosaltres, va col·laborar en un curtmetratge de mitja hora clandestí titulat Poetes Catalans, de Pere Portavella, rodat l'any 1970, quan encara hi havia en Franco, en què intervenien poetes enemics declarats del règim, com Agustí Bartra, Salvador Espriu, Joan Oliver, Gabriel Ferreter, Francesc Vallverdú i Joan Brossa. Amb Joan Brossa, Carla Santos va mantenir una gran amistat. Pel que fa a Joan Miró, Santos va debutar al cinema precisament fent la banda sonora de Miró l'altre, un curtmetratge també de Pere Portavella, en què Miró apareixia pintant el cartell de l'exposició del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona l'any 1969. Escoltem ara un dels temes compostos per Carla Santos per a la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse.

0: Un tema de Carla Santos per a la banda sonora de la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse, de Jordi Cadena, interpretada per Anna Belén, Ovidi Montlló, Crista Lim i Xavier Lorriaga. Va ser una de les primeres pel·lícules que es van poder veure en català. N'hi havia hagut algunes, poquíssimes molt abans, sí, però només com una singularitat. Un dia en parlarem, i si no ho hem fet encara és perquè és molt difícil trobar els doblatges en català. És una llàstima, però és així. Carla Santos, per exemple, era un compositor molt vinculat a la defensa de la llengua catalana arreu dels Països Catalans. Amb el mateix director de L'obscura història de la cosina Montse, és a dir, amb Jordi Cadena, Santos escriu la música del film Barcelona Sud, protagonitzada per Marta Molins, Carme Elias i Juanjo Puig Corbé, sobre els tripijocs de droga i prostitució del món portuari. I encara roda dues pel·lícules més amb Jordi Cadena. Una és Quan dormo que hi veig clar, del 1988, amb l'aparició de diversos directors de cinema catalans com Jesús Garay, Carles Duran, Jordi Bayona, Ferran Llagostera, Gerard Gormezano i Manuel Cusó Ferrer, a més de Joan Brossa i Antoni Tàpies. És una pel·lícula que parla d'un director de cinema que prepara una pel·lícula sobre el poeta Josep Vicenç Foix i que decideix aïllar-se uns dies per revisar-ne l'obra i el llegat. I l'altra pel·lícula de Jordi Cadena, també musicada per Carla Santos, és Els passos perduts, del 2009, sobre les coses que comencem al llarg de la vida i que no acabem. En total, Carla Santos i Jordi Cadena van treballar junts en 4 pel·lícules. Escoltem ara la veu del mateix Carla Santos parlant de si mateix en una entrevista al Teatre Lliure l'any 2011.
1: Jo el que aprofito molt de les coses que començo i sé que no funcionaran, i està molt bé perquè les parlo fins a les últimes conseqüències, i després es converteixen en una altra cosa, i a vegades penso que

0: de creació. Llavors, no té, no, el punt en què estic ara i el punt en què estava fa uns mesos no té res a veure, però jo no em penedeixo de tot el que he dit i de tot el que he fet fins ara, no? Moltes coses no les he dit ni les diré mai, però vull dir conviuen en mi, no? I són aquest tipus de coses que et donen pistes i que d'alguna manera te donen seguretat i penses que al final arribaràs a un resultat final, diguem, interessant.
1: La veu de Carles Santos parlant d'ell mateix l'any 2011, quan tenia 71 anys. Santos va deixar el seu Vinaròs natal de molt petit, quan tenia 10 anys, per matricular-se al Conservatori del Liceu de Barcelona. Després va viatjar a París i més tard a Nova York.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17-A amb un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup Carí de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i posteriorment incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfondrat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, la P7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500... 107.3 FM.

Estrelles, preciosa cançó de Max Navarro. 12:12 aquest migdia, avui jornada de l'inici d'aquesta nova setmana del mes d'agost, i la música de Hugel, Imael Ángel i Ultra Naté. Aquesta peça és d'aquelles mogudetes, d'aquelles que ens agrada proposar-vos quan el termòmetre ja puja als 32 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? Moving to the Sun, la nova de Hugel.

0: son.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: Oye, lo vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Sí, sí, Juan Magán, Omar Montes. Ayer la vi. Com ha patat això l'estiu, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: És una matadora i és la nova cançó de Karol G.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Això és el que ens agrada, almenys ahir estàvem una mica de playita, eh? Domingo de Playita, la cançó de Lírica i Funzo. A tu també t'agrada, eh? Això del Domingo de Playita.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
0: Love, Love Sensations. La música la posa ara mateix Madonna.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Arribarem a 2:15 d'1 del migdia amb Maria Jaume. Festa.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Molt i molt bones, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, per fer la ràpida repassada de les novetats i de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 de Vilafant FM. I com que el temps és sort, ens anem ràpidament a repassar les novetats de la setmana. Què et sembla? Som-hi, doncs, novetats per aquesta setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, Ryan Castro i Feit, el seu Mentida.

Así, así es Big One, Abraham Mateo, María Becerra, No Track, que deixa pas a Anort i al seu Talk to You. Una altra de les revelacions que són aquest mes d'agost.

0: Aquestes són les novetats més canyeres d'aquest mes d'agost de moment. Ryan Castro, Fate, Ozuna, John Marcos, Abraham Mateo i aquesta que són el Tal Tuyo. Les novetats de la setmana que esperen les vostres votacions, a veure si a sort i encaixen i entren i agraden i formen part del Top 30. Ara ens anem a tot el contrari, un que ens abandona aquesta setmana, un que surt de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Una única sorpresa, Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Promeses, amb la versió de la Su, que ens abandona després de 15 setmanes. Ho fa des del 30.

Aquests camins que ens han acompanyat i tantes i tantes vegades ara ens deixen ja des fora de la llista del Top 30, com deien, després de 15 setmanes. És una barra mescla amb la veu de la Su. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista. Des d'aquest lloc número 10 ens acompanya Sutherland.

0: Tu, la proposta de Cederlan, com dèiem, sonant des d'aquesta posició número 10 de la llista del Top 30, i ens anem fins al 9.
1: Número 9.
0: És Omar Kurz i és el seu Coco.

0: Opa d'agua! Que l'aigua està calentona, eh? L'aigua del mar no... Des del lloc número 9, deixem pas al 8.
1: Número 8.
0: Deep Balwin. Una a la vegada.

0: Repassant tots els dies de la setmana, Manuel Turizo i Elena Ross, que ens acompanyen directament aquesta setmana i ho fan molt bé a la llista del Top 30. Aquesta setmana des del lloc número 7 i deixem el 7 i ens anem fins al 6. Sona la proposta de Gordo.
1: Número 6.
0: És el seu Loco Loco. Oh.

0: apropant-se cada vegada més al número de la llista Moving to the Sun. Vinga, som-hi cap al 4.
1: Número 4.
0: En Ana Mena i Lola Índigo.

0: Petitoa, toa, toa, tota sencera. La proposta de Amena i Lola Índigo, que puja moltíssim aquesta setmana. Cap al 3.
1: Número 3.
0: Quevedo.

0: Què ve d'un company d'una línia que darrerament s'està imposant moltíssim, eh? Avui mateix hem parlat i presentat el seu nou track, el Bafio. De moment, des d'aquesta posició número 3, deixant pas al 2.
1: Número 2.
0: És Jay Weller, de Lejitos.

0: Tant de lejitos, però no tant, eh? Està en el 2. I deixa pas al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Madonna i Sabrina Carpenter.

0: Sí, senyor, número de la llista, Madonna, Sabrina Carpenter, ens acompanya en aquesta posició després d'estar unes setmanetes rulant. 11 setmanes li ha costat arribar a ser número de la llista, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I amb això acabem, eh? Ho deixem de moment. Recorda que el dimecres repassem la llista sencera del 30 fins a l'1. Fins a llavors, a passar calor!
1: Gràcies, Lluís Guerrero, per aquest resum del Top 30. I sí, sí, a passar calor, perquè la temperatura és de 32 graus aquí al nucli antic a Vilafant. La màxima d'aquí una estona arribarà als 33.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Sempre va bé tenir un pla B, perquè si l'A no funciona, doncs el B poder et serviria. Però no, Buzz i Leire Martín.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Música de Danny Sixx i Skid. Volen que s'aturi el temps. Difícil.

0: Shakira i Bele, Algo Tu. Així sona aquesta bona peça i aquest nou treball de Shakira i Bele d'aquest estiu del 2026.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant a tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
0: Arribarem al butlletí de notícies de... La una del migdia. Salutacions de Toni Guerrero, que s'ha fet costat d'ençà les 8 del matí, tot incloent-hi el nostre magazín matinal de l'Obert per Vacances.

0: Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres a la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb alguns concentrats que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants, convocats per exigir responsabilitats i l'ANC, reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I també en política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al manillar al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons i efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, també incidències en un supermercat del carrer Girona. I un jove italià de 21 anys està ingressat en coma induït a l'Hospital del Mar després de ser apallissat el dimecres passat a l'exterior d'una discoteca entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. Segons els seus amics, l'agressió es va produir després que ell i un company s'aturessin a parlar amb un grup d'uns 10 o 15 joves. La víctima va rebre un cop al clatell i va quedar inconscient al terra amb una greu lesió cerebral. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar els autors d'aquesta agressió. I pel que fa als esports, Rodri i Joao Cancelo tenen previst arribar avui a Barcelona per completar els últims tràmits i signar els seus contractes com a nous jugadors del Barça. Cancelo, que arriba de l'Al-Hilal com a gerent lliure, serà el primer a arribar i afrontarà la seva tercera etapa al Barça. D'altra banda, Rodri arribarà aquesta tarda procedent del Manchester City.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya conmigo me dijo tú que eres yo más y no te toco.
5: La teva companyia.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les notícies més importants i destacades que fins aquests moments arriben a la nostra redacció. En aquest matí de dilluns, en aquest 17 d'agost, les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles cada dia. Girona suma 13 projectes per renovar i ampliar l'oferta hotelera. La transició verda a les petites i mitjanes empreses topa amb el cost, la falta de temps i la burocràcia. Girona és una de les províncies amb més habitatges de luxe a la venda. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. Els robatoris de vehicles han augmentat durant el primer trimestre de l'any a la demarcació de Girona. Entre gener i març del 2026 se n'han registrat 160, un 10% més que el mateix període de l'any passat quan se'n van comptabilitzar 145. Això representa una mitjana de 1,8 vehicles sostrets cada dia o uns 53 al mes. L'increïble i aquest increment de Girona és superior al del conjunt de l'Estat, on els robatoris de vehicles han crescut un 2,6%. En temes absoluts, Girona és la 11a província espanyola amb més vehicles robats, però si es té en compte la població, la demarcació puja fins a la 7a posició, amb 19,3 vehicles sostrets per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és també superior a la mitjana espanyola, que es situa en 16,1%, 16,1 vehicles robats per cada 100.000 habitants. Això vol dir que a Girona se'n roben cada dia gairebé 2 vehicles. La província de Girona és un dels principals mercats d'habitatge de luxe a Espanya. Segons dades d'Idealista, actualment hi ha 2.123 immobles anunciats per més d'un milió d'euros, el 5% de tota l'oferta estatal en aquesta franja de preus. Aquesta xifra situa Girona com la 6a província amb més habitatges de luxe, només per darrere de Màlaga, Madrid, les Balears, Barcelona i Alacant. Tot i mantenir aquesta posició, Girona ha reduït de manera significativa l'oferta respecte de l'any passat. En total, en 12 mesos, els immobles anunciats per sobre del milió d'euros han passat de 2.600 a 2.123, una reducció de més del 18%. Aquesta evolució contrasta amb el conjunt de l'Estat, en l'oferta d'habitatges de més d'un milió d'euros, que ha crescut gairebé un 6% fins a superar els 46.000 immobles. Els habitatges de luxe es concreten especialment en 6 províncies, que acumulen prop del 86% de tota l'oferta espanyola. El sector hoteler de les comarques gironines té 13 projectes sobre la taula per renovar establiments existents o incorporar nova oferta, segons informen i Partenon. 11 són reformes d'hotels i 2 corresponen a nous desenvolupaments. Amb aquestes xifres, Girona és la segona província catalana amb més projectes hotelers, només per darrere de Barcelona, que en concreta 27, Tarragona en té 7 i Lleida 5. L'informe no concreta quins hotels gironins estan inclosos en aquestes actuacions ni quantes habitacions afecten. Pel que fa al conjunt de Catalunya, s'han identificat 32 projectes de reforma hotelera que afecten gairebé 5.900 habitacions. Una part important de les actuacions corresponen a establiments de categoria superior. 18 projectes són hotels de 4 i 5 estrelles amb més de 4.200 habitacions implicades.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Les petites i mitjanes empreses cada vegada incorporen més mesures per a ser sostenibles, com instal·lar plaques fotovoltaiques, reduir el consum d'aigua, els residus, reutilitzar materials o apostar per proveïdors de proximitat. Tot i això, moltes empreses tenen dificultats per convertir aquestes intencions en actuacions concretes. Aquestes són les conclusions d'un estudi del projecte europeu Pectacalop, que analitza la incorporació de criteris ambientals, socials i de governança a les empreses d'Occitània, Catalunya i Andorra. Segons l'estudi, només el 30,8% de les empreses consultades disposa d'una estratègia de responsabilitat social formalitzada i aplicada, i només un 7,7% amb mesures resultats amb indicadors. Les principals dificultats són el cost de les inversions, la manca de temps i els coneixements tècnics, a més dels tràmits administratius. L'estudi en què participen les cambres de comerç de Girona, Lleida i Andorra conclou que la transició cap a models empresarials més sostenibles avança, però ho fa de manera desigual i amb importants reptes, especialment per les petites i mitjanes empreses, entre ells amb la burocràcia que es troben. I és moment de la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: Començarem la setmana amb un ambient assolellat a primeres hores del matí, un cel blau i la mar bastant en calma. Hi haurà una mica de vent de tramuntana, sobretot a partir del migdia, ratxes de vent que arribaran als 50-60 km per hora. A la tarda apareixeran núvols baixos que poden tapar el cel puntualment i no descartaríem algun ruixadet molt dispers pel Ripollès o la Garrotxa, però res a veure amb els dies anteriors. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a molts punts del territori.
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui en aquesta edició de l'informatiu us hem destacat que les comarques de Girona registren gairebé 2 robatoris de vehicles al dia. Girona suma 13 projectes per renovar i ampliar l'oferta hotelera. La transició verda de les petites i mitjanes empreses topa amb el cost, la falta de temps i la burocràcia. Girona és una de les províncies amb més habitatges de luxe a la venda. Recordin que tenen més dades a les hores en punt de la mà dels companys de la xarxa de comunicació local.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de Cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui.

0: pública desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
1: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc, a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
1: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balafi han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
1: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
2: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
1: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
5: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
6: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
5: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
1: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu, i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
1: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes

0: judicialment. Però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
2: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
3: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
2: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
3: Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes, va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res, continuem estant una miqueta abandonats i sols.
2: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1 Lleida Ràdio.
5: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
6: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
5: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
7: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego entre que van vindre o no van vindre los bombers surtien unes flames pues de que es veien des del carrer des de l'altre costat, unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
5: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
1: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
8: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
1: Uau, Lleida Ràdio, Judit.
5: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
9: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
5: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
1: També us ho avançàvem en titulars. Els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
8: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
10: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
1: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
8: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
1: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
8: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
1: Més informació, ara ens plantem a Ceuta i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
8: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
11: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
8: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
4: Notícies en xarxa.
1: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
12: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
1: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C-32. Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
13: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C-32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
14: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
13: La segona connexió de Calella amb la C-32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
1: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
15: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
16: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
15: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
1: I la Barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
17: La Barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
18: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
17: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
18: S'espera que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
17: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
1: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
8: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides incendis a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
1: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
8: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
1: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
8: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
1: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
8: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaca Collectic Poa.
1: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
19: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
20: Sí, va anar molt bé i la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
19: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
21: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
1: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
8: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
1: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i jo Cancelo, camí de Barcelona? Bon dia, Joan.
22: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
23: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
22: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'staff tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
24: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire. lliure, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
22: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
0: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
22: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic Moncho Fernández.
2: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
22: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
1: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: primo, l'oncle Ibai Avalle.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del festival És Dansa.
3: La 44a edició del festival de dansa d'arrel tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de sol Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens ho explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us explicàvem en titulars: un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paian cap Fèlix Larrosa ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que amb caràcter general ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que per tant es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El nou FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori Consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que en la mesura que es pugui es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint los raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: S'espera que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'hi incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona el turisme continua guanyant pes, cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
22: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les Preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que hi havien fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí el Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar mucho título.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri, de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell o Falcán de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tema.
8: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui, són el Barça i el Reus. Blaugranes i roig-i-negres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'avui fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades, unes víctimes que avui han agraït el suport en aquest acte. Escoltem a en Robert Manrique, que és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
1: I a Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i

I més temes. La Generalitat de Catalunya està preparant juntament amb els ajuntaments un nou sistema que farà servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi amb l'objectiu de mobilitzar aquests habitatges en un futur. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria de Lleida desenvolupa el nou sistema des de fa 2 anys que ha encarregat la Generalitat. I els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps que s'allargui aquesta situació. I parlem de la verema també com a conseqüència de la sequera. Ja està en marxa la Terra Alta, més del 70% dels viticultors estan collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. I Rodi Joao Cancelo, camí de Barcelona, el migcampista madrileny, signarà per 4 temporades després de l'acord amb el Club Blaugrana i el Manchester City.

get on down to the funky disco sound.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dance 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House, escoltarem Funky, escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Nailton and Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Neil Tennant, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

Elizabeth va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irving. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

Estrella. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: música d'Ivana Spagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria, què tal? Doncs mira, sóc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de Pearl Ion, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. No res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80, Hot Dance 80. Vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de P. Lion. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic, Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, el programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i G.

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

Everybody's Free, ella és la Rotzala, i ens anem cap a Ecuador. Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s.

dels 90. Deu dans. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dans dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti aquell país, li agrada fer coses noves, i a un programa doncs dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90s ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026.

una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham, i això és Carless Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

Això és Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Motor. Des d'un treball anomenat A Secret Wish ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i en Vic, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

0: és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tot. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Barba Roja.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saïd, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saïd també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edats. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones colindades com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que

0: Béns, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32. Anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del litoral nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí, Ràdio Vilafant, és casa teva.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: Mena, Lárgate. Aquesta proposta ens arriba aquí a les zones de Vilafant FM.
1: Si ja no verte.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
3: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
3: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
0: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas al temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora de l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972-54-63-02.
2: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.
3: Prefiero luchar antes que salir corriendo lejos de aquí.

0: Gràcies.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Run, Run, River, Angels Above Me. És la cançó, o millor dit, una producció espectacular.

0: són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
1: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes, va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res, continuem estant una miqueta abandonats i sols.
0: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del SENAI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que a 4:15 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte

0: 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: L'Alfred García, autor de moltes cançons des que va sortir de l'Acadèmia d'Operación Triunfo el 2017, ens arriba amb el Vine'm a buscar.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: Vinga, va, continuem aquí en directe des de la ràdio amb música, actualitat musical des del 107.3 de la FM.

0: dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Nascut a Canàries, Lewis Potter ens presenta aquesta proposta musical. Ens anem cap a Wimbledon.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquesta és la ràdio que no et falla, que no et talla el rotllo i que sempre té un següent hit preparat com el que escoltes.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Better Times. Aquí tenim una producció de Robin Schulz i de Barbara. Aquesta proposta musical ens arriba amb aquesta intervenció.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.
3: 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Patolas Yailes és el títol d'aquesta producció de Psycho i de Che.

0: que yo camino.
1: El club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: 24-7, aquest és el títol d'aquesta proposta musical que hem escoltat de la mà d'Alba Reig.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària. I tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
0: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat al lloc correcte, eh?

0: Roots, tu i jo. És la cançó que escoltem de Cora aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, continuant amb aquesta radiofórmula.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de Cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
0: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar portar.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Segur que coneixes aquest productor, amb Alex Warren, amb el seu

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Aquesta freqüència, el 107.3, és un millor pas del temps, perquè sempre hi ha bona música sonant i els millors continguts.

0: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la séquia de Torreferrera, al Segrià, justament on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure ara el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. I 5 detinguts, 4 dels quals són menors, arran dels altercats a Lleida d'aquest cap de setmana. L'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors entre 14 i 17 anys, de diferents procedències i amb antecedents contra comerciants d'origen pakistanès i hindús. L'escoltem.
1: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
0: L'Ajuntament, a més, ha incorporat un dispositiu especial al parc sobre les vies i les zones colindants en resposta a aquesta batalla campal. I parlem de la verema, que ja està en marxa a la Terra Alta amb més d'un 70% dels viticultors collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Marc Paladella és responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: Estem davant d'una verema és bastant històrica per dos factors, un per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint los raïm.
0: I és que avui han sabut que la denominació d'origen de Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció. D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència en cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb d'altres dios catalanes. I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major amb aquest cap de setmana els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del serpent, una jornada que es va encetar amb el serpent infantil i que tenia regust especial.

0: malícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, aquesta setmana volem presentar-vos els pioners del rock and roll, artistes que a mitjans del segle passat van obrir les portes d'un estil que ara anomenem rock and roll. I abans de començar, rep una salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. La primera que escoltarem, de títol Rocket 88, és la considerada primera cançó de rock and roll. La cançó la va enregistrar ara fa 66 anys i està a càrrec de l'afroamericà Jackie Brenston.

0: I ara, des de l'any 1954, una de les més famoses cançons de rock de tots els temps, Rock Around the Clock. Segur que coneixes la veu de Bill Haley acompanyat de la seva banda The Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll.
1: El rock d'avui en dia no es podia entendre sense els grans pioners. Un d'ells, anomenat Chuck Berry, ha sigut i és una gran influència per a altres artistes, entre ells The Beatles i Rolling Stones. D'aquest gran guitarrista i compositor he triat dues històriques peces: Rock and Roll Music, del 57, i Johnny V. Goode, del 1958.

I qui no podia faltar és l'estrella més mediàtica del rock and roll. Evidentment, parlem d'Elvis Presley. I dels seus millors anys, abans de convertir-se en una caricatura de l'espectacle, Hound Dog, del 1956, i Jailhouse Rock, del 57. Són dos grans èxits de la seva primera època.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Continuem amb més pioners del rock and roll, amb un dels primers artistes d'estil rockabilly, Eddie Cochran, que malauradament va morir amb 21 anys. Dues de les seves composicions són conegudes internacionalment, i totes dues del mateix disc del 58, Come On Everybody i Summertime Blues.

Un altre dels grans afroamericans del rock and roll, el pianista Little Richard, encara viu. També va influenciar els Beatles, que fins i tot van versionar aquest Tutti Frutti que escoltarem tot seguit. La cançó la van registrar el 1955 i un any més tard va editar un altre hit, Long Tall Sally. What?

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Molts són els pioners del rock and roll que van influenciar i encara ho fan els músics de rock. Alguns encara viuen i altres van morir molt joves. El texà Buddy Holly, també conegut per les seves ulleres de pasta negra, ens va deixar hits com aquest, Thal Beat Day, de l'any 56.

Tot seguit, un altre dels més coneguts rockabillys, Carl Perkins, de l'estat de Tennessee. Entre els grans seus seguidors es trobaven els Beatles i fins i tot Jimi Hendrix. Un dels seus números 1 el van registrar a la mítica Sun Records l'any 57, Matchbox.

Un altre dels supervivents dels pioners del rock and roll, Jerry Lee Lewis, que té més de 80 anys, tot i els seus excessos de joventut. La més destacada de les seves composicions fins i tot va servir per donar títol a una pel·lícula de la seva vida, Great Ball of Fire.

It's just great balls of fire.

0: is great, this is great, balls of fire.
1: Més rockabilly, més pioners, ara Gene Vincent, un altre dels artistes que va morir jove. Entre les seves composicions més conegudes trobem aquesta del 56, Viva Bolula, que els britànics Queen també la van versionar. Well.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Continuem amb el primer rocker d'origen hispà, Ricky Valance, el pioner del Chicano Rock, que va morir en accident aeri quan anava de gira amb només 17 anys. A part de la seva versió rock de la popular cançó mexicana La Bamba, també va triomfar amb Come On, Let's Go.

I el que no podia faltar és el meu idolatrat Johnny Cash, artista de country, gospel i rock and roll. Sobretot als seus inicis amb Sun Records. L'any 1956 van registrar Get Raymond. Hey.

més èxits i artistes de mitjans del segle passat que ja són part de la història. És el cas del primer número 1 a les llistes del guitarrista i cantant Del Shannon, Runaway, que al llarg dels anys bandes i cantants tan diversos com Elvis, The Beach Boys, Gary Allen o els Traveling Wilburys van versionar.

I ara el cas curiós de la cançó Red Hot. Billy Emerson va composar aquesta cançó i la va enregistrar a Sun Records l'any 1955 i no va tenir gaire ressò. Dos anys després, Billy Ray Riley la va versionar i enregistrar als mateixos estudis i va ser tot un èxit. I ara és una de les cançons rockabilis més conegudes.

0: Ruta 66.
1: Recta final d'aquesta Ruta 66 dedicada als pioners del rock and roll. Evidentment, només hem pogut punxar els que per nosaltres són els més destacats. I ara, dos germans de l'estat d'Iowa amb un estil una mica més ensucrat. El seu primer número 1 en les llistes del 57 s'anomena Bye Bye Love. I el mateix any també ho van aconseguir amb Wake Up, Little Susie.

continuació, un rhythm and blues que també va triomfar a les llistes de rock and roll de l'any 56. I Am In Love Again, a càrrec d'un pianista afroamericà, Fats Domino, que encara és viu i té gairebé 90 anys.

Una de les veus més importants del segle passat també va començar de jovenet amb el rock and roll. Parlem del texà Roy Orbison, conegut també per les seves ulleres de sol que portava a totes hores. Els seus inicis també van ser a Sun Records i aquesta una de les primeres gravacions. Ubi Dubi, del 56.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
0: I és que Ràdio Vilafant, la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: va passar.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. En surt aquesta tarda a la Rambla de Barcelona coincidint amb l'aniversari d'aquest 17A dels atemptats. Un transformador elèctric a l'interior de l'FNAC s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers a Barcelona ja s'havia evacuat la botiga. En total s'hi han destinat 7 dotacions als bombers que han treballat juntament amb personal de la companyia elèctrica i s'ha tallat la Rambla en aquell tram. A més, s'ha tancat els accessos a l'estació de Catalunya de la línia 3 del metro de Palai i també de la Rambla. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Sáez, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria que es va desencadenar per l'entrada, recordem-ho, de 80.000 migrants al passat 30 i 31 de juliol.
2: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
1: Una visitant ha agredit una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2. L'agressió es va produir a la zona de comunicacions, a la presó, diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a les persones grans amb mobilitat reduïda. El visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort la funcionària. Fons de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. I l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer aquest equipament geològic. Recordem que pels garrotxins i les garrotxines l'entrada és gratuïta fins al 13 de setembre. I des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser escenari del Festival en Dansa. Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. A més, avui, la sessió d'avui celebra els 50 anys de la inauguració.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento la ràdio que ens uneix.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Ruta 66.
5: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: El Club del Country. Bring home the teardrop. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
8: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: de 66.
1: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només...

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això, i per molt més, que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Molt bona hora a tothom. Arriba el moment de viatjar en el temps amb una autèntica icona de la música de ball. Ella és la indiscutible princesa del pop, l'única i incombustible Kylie Minogue. Des dels seus inicis als 80 fins a fer-nos bailar a tots amb el seu recent fenomen viral Padam Padam. Cooperem el gran clàssic que l'any 2001 va capgirar les llistes d'èxits de tot el planeta. Una d'aquelles tornades impossibles de treure's del cap.

0: Directament fins a l'any 1977. Poseu-vos els pantalons de campana i prepareu-vos per moure els peus, perquè el que sona de fons és un autèntic terratrèmol de la cultura pop.
1: Es tracta de l'himne definitiu de l'era disco, una cançó que no només va rebentar les llistes d'èxits de tot el món gràcies a la pel·lícula Saturday Night Fever, sinó que, atenció, també s'utilitza a la medicina per salvar vides gràcies al seu ritme perfecte de 103 batecs per minut per fer una reanimació cardiopulmonar.
0: Amb tots vosaltres, la veu de falset més famosa de la història de la música. Des de la banda sonora de Les Nostres Vides, avui teniu els germans Gibb. Els Bee Gees ens recorden que seguim ben vius amb aquest mític. Stayin' Alive.

0: fantàstic, aquest Staying in Alive dels Bee Gees, tot un himne. Avui està debutant com a locutor el nostre amic Rafael, que com a altres estius ha vingut des de París. I ara pugem el registre.
1: Anem directes a la canya. Sona a la sintonia de la casa aquest autèntic supergrup nascut els anys 90. Atenció al còctel. Ajuntem un Sex Pistols, un Duran Duran i dos Guns N' Roses. El resultat és pura dinamita punk rock. Des de 1996, avui teniu els Neurotic Outsiders i el seu gran èxit, Jerk, a apujar el volum.

Continuem amb bona música a Rock en Flames. Tornem a viure el millor punk rock australià amb la banda que va fer saltar tot el planeta al finals dels 90. Són The Living End i ens porten tota la seva adrenalina a Rock en Flames. Ens quedem amb ells.

La historia de la primera presentación de Silverchair a la radio es un caso clásico de éxito instantáneo de la historia del rock. L'any 1994, quan encara feien servir el nom d'Innocent Criminals, el trio format per uns adolescents de 15 anys va enviar una maqueta precària a un concurs nacional que ho va canviar tot. Aquest va ser el resultat.

Això és Rock en Flames, aquesta temporada dedicat al rock australià. Avui està debutant com a locutor en Rafael, el nostre amic que ve des de París.

0: A continuació, anem amb un tall de ple de nostàlgia i lletres esmolades. Va ser el tercer senzill d'una de les bandes més emblemàtiques de l'escena OC, Australian Crawl.
1: Una història d'amor, de desamor, inici de gresca arran de mar escrita pel recordat Guy McDonough del seu aclamat disc Sirocco, llançat el 1981. Sona la nostra sintonia?
0: Oh no, not you again.

directament des de Brisbane, Austràlia, avui capgirem el reproductor amb The Saints. Liderats per la veu salvatge del desaparegut Chris Bailey, van ser un autèntic corrent d'energia pura. Es van avançar a la seva època. Van publicar el seu primer disc abans que els Sex Pistols i van demostrar que el rock de garage no necessitava permís ni ningú per fer soroll. Pugem els altaveus de l'emissora. Això és Història de la Música en Estat Pur.

Si us agrada l'indie rock amb una bona dosi de sintetitzadors, piano clàssic i tornades èpiques, la següent proposta us encantarà. Viatgem fins a Sydney per retrobar-nos amb un quartet que va marcar la dècada dels 2010, amb un so fosc, emotiu i punts de pop fosc. Ens quedem amb la nostàlgia elèctrica de The Jezebels. Això és Endless Summer.

Continuem amb més música a la sintonia de Rock and Flames. Ara és el torn dels australians Boy and Bear. Amb 6 àlbums d'estudi a les seves esquenes i una trajectòria impecable plena de premis, aquest quintet destaca per les seves impressionants veus en directe. Després d'omplir estadis en la seva última gira, avui ens regalen aquest autèntic temes.

0: Molt bones. Si us agrada el rock que sona autèntic, sense filtres i amb lletres que semblen tretes d'una conversa de bar, atents a la pantalla. O millor dir, als altaveus. Avui viatgem fins als Australia per parlar d'una de les guitarristes més brillants de la seva generació, Courtney Barnett.
1: Nascuda a Sydney, la Courtney va revolucionar l'indie rock fa una dècada amb el seu debut Sometime I Sit and Think, de Sometime Just Sit, el seu segell d'identitat, una veu mig parlada, un humor molt àcid i una manera de tocar la guitarra elèctrica espectacular. És esquerrana i toca sense pua, directament amb els dits. Després de signar col·laboracions de luxe amb artistes com Kurt Weill, aquest 2026 ha tornat a la càrrega amb el seu nou disc Creature of Habit, un àlbum brutal on, per cert, col·labora el mateix Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers. Apugeu el volum perquè us deixem amb un dels temes que millor defineixen la seva energia. Directament des de Melbourne, això és Courtney Barnett.

0: Ha estat un plaer per mi.
1: Per nosaltres també, en Rafael, gràcies. Fins sempre.
0: Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

0: Ah, i ja sabeu que no podem marxar sense dir allò que deia Nietzsche.
1: La vida sense música seria un error.
0: Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, bueno, bueno. Estimades i estimats oïdors del programa, avui som dilluns 17. Sí. Curiosament, el dia 15, que era la Mare de Déu d'agost, doncs era dissabte. Sí. I, esclar, les carreteres, les autopistes, tot estava ple de cotxes, cotxes cap amunt, cotxes cap avall, cotxes fent cua, cotxes fent cua, cotxes fent cua. Vull dir, hi havia tanta cua que podies haver muntat un negoci de venda de begudes ambulants i haguessis fet de calés. Però bueno, és el que hi ha, ja se sap, eh? Oi que bé, tots anem a viatjar. Tots, tots, tots, tots, entre el dissabte i el diumenge, bueno,

vacances fins al dia 15 ja deuen haver arribat a casa i deuen haver començat a intentar treballar. I els que faran la segona quinzena, doncs també ahir van marxar per poder avui començar a gaudir de les meravelloses i merescudes vacances. I està tot això acompanyat d'uns dies de calor i de sol. No podríem pas dir d'una bonança econòmica, perquè parlar d'això avui en dia seria com explicar el cuento de la caputxeta vermella, veritat, oi? El llop mira, però què li va passar al llop? Bé, a part de tot, avui estic sol, tot sol, oh! La novel·la és de vacances, què vols que et digui? Per tant, a part avui, com aquell que era molt la cosa, gaudireu de la meravellosa veu del presentador, que curiosament sóc jo, qui ho anava a dir. Bueno, pues això, per començar us posarem una altra chanson, avui posarem música, i també parlarem de salut i totes aquestes coses que a tots ens agrada a mitges, però que seria bo que escoltéssim per comoditat i seguretat. Vinga, som-hi!

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Sí. Bueno, continuem amb el nostre meravellós i escandalós programa. Avui, pues, per recuperar algunes velles tradicions, parlarem de salut. Oh, sí, la salut. Sí, la salut. És important, la salut, eh? Tingueu en compte que durant aquest temps de vacances, pues, la gent va, ha dit, oh, pues, jo m'excedeixo, m'apasso, faig moltes coses que no hauria de fer, i després, esclar, pues, venen els problemes, que si l'estómac, que si la pressió, que si tal, que si qual, que si cap aquí, que si cap allà, però bueno, tot té solució, excepte allò que no té cap solució. Per tant, avui us recomanaré una cosa que es mengi, que sembla que és molt sana. Parlarem del tempé. Tempé. És una carn vegetal. La carn, ho posem entre cometes, val, és un derivat fermentat de les faves de soja i és un producte bàsic en alguns països del sud-est asiàtic com Indonèsia. No obstant, és una excel·lent font de proteïnes de qualitat. La crescuda d'aquestes dietes veganes ens ha popularitzat aquest aliment amb un sabor a mig camí entre el bolet i els fruits secs. Ai, que bé. Es pot trobar a millor preu que el seitan, que és una altra d'aquestes, entre cometes, carns vegetals que s'obté del blat. Si ets celíac o pateixes sensibilitat al gluten, faràs bé en optar per el tempé, que està lliure d'aquesta proteïna. Tempé, Es nota que és estranger. Supera l'aport en proteïnes del tofu i encara que és algo més calòric que la majoria de carns i peixos, al tractar-se d'un aliment 100% vegetal, no té un sol mil·ligram de colesterol. Tinc en compte si les teves analítiques doncs creixen en aquest costat del colesterol, eh? Segons els experts, els derivats de la soja fermentats ajuden a reduir en un 10% el risc de mort prematura per una malaltia cardiovascular. Posseu aport amb calci, magnesi i fòsfor, aquest aliment reforça la salut dels ossos. Amb aquesta finalitat, convé consumir-lo saltejat amb germinats, o amb cols o fruits secs o grana, com exemple, pues, ametlles, sèsam, bla, bla, bla. És ric en isoflavones, un compost que posa un suau acció estrogènica. El seu consum regular ajuda a combatre els símptomes de la menopàusia. Es mostra útil a l'hora d'ajudar a previndre la descalcificació òssia i alleugerir els fugots. El tempé s'elabora amb faves fermentades a les que se'ls ha tret la pell, una doble circumstància que fa que aquest derivat de la soja sigui més digestiu que la majoria de les llegums. Doncs mira, ja ho sabeu, eh? Tempé, tempé. Vas a una botiga i dius, teniu tempé? I potser pues, algú dirà, no, sí, ja està. Segurament altres diran, no sé pas de què em parles. Però bueno, tot s'ha de provar. Si no, no farien pas publicitat. És el que hi ha, eh? Ja ho sabeu. A partir d'ara, doncs, tempé, tempé. Ponga un poco de tempé a la seva dieta i potser, qui sap, més a saber. Va, aneu a posar una chanson, que és el veí.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ai, senyor, senyor, senyor. O temes de la salut, doncs hi ha gent que s'ho agafa d'una manera i altra gent que s'ho agafa d'una manera més seriosa. De totes maneres, la salut és un tema important a nivell personal. Cadascú s'ho tindria que agafar d'una manera seriosa, ja que, en definitiva, el que està en joc no és la salut del veí, sinó la salut d'un mateix. Oi, mira que bé que estic, que bé que em cuido, alguna cosa així seria. Mireu, hi ha gent que li agraden les infusions i les tisanes i tot això, per què? Perquè és una cosa que sempre s'ha pres, oi? Oh, que bé, jo em prenc una infusió. Molt bé. Pues, ara es parlarem de la tisana de rooibos, això té cara que està de moda, per protegir la salut de la boca. Prendre abans d'anar a dormir una infusió relaxant de rooibos és una forma de protegir la teva dentadura davant les bactèries causants de la càries. Pel seu contingut en fluor, aquesta herba sud-africana fa que l'esmalt dental sigui més resistent a qualsevol atac. Cuida't tu. El rooibos, el que passa que hi ha tant de rooibos avui en dia que deu ser el rooibos original, Vale. Què necessites? Una culleradeta de cafè, de rooibos i la ratlladura de la pell d'una llimona. Afegeixes els rooibos i les ratlladures de llimona amb una tassa d'aigua molt calenta. Ho deixes reposar 3 minuts i ho filtres. No hi fiquis pas sucre, no hi fiquis mel, a no ser que et netegis les dents a continuació. Pren una a 3 tasses al dia. Oh. Si t'aixeques a meitat de la nit amb una incòmoda sensació de sequetat bucal, afegeix aquesta tisana unes miques de flors de camamilla i suc de llimona i pren a petits glops i a temperatura tèbia abans d'anar fent onetes. Mà de sant. Oh, que bé! Quina boca més fresca! Oh, senyor, que bé! Que bé, que bé, que bé. Pues això, ho tingueu clar. Anar a dormir amb la boca sense bacteris i coses d'aquestes assegura que durant la nit no us atacaran les bacteris i totes aquestes coses que solen ficar-se dintre de la boca. I ara una mica de música, perquè tots estiguem contents.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Bueno, bueno, bueno. Que no es digui que ens n'oblidem. Un consell per a les dones. Si la presa diària de l'oli d'oliva verge millora de forma dràstica o restrenyiment, que és un trastorn que pateixen més dones que homes i està molt vinculat a la vida sedentària i a dietes pobres en fibra, aigua i greixos saludables. Depèn, eh? Però bueno, els beneficis de l'or líquid es deuen per un costat al seu efecte lubricant i per un altre a la seva capacitat per proporcionar una major diversitat a les bactèries intestinals. S'ha de recordar que el trànsit intestinal millora quan hi ha un bon equilibri en la microbiota intestinal. Per tot això, convé prendre un mínim, de 3 cullerades al dia, preferiblement en cru, com adirizzo, o una cosa així a les amanides, oi, sí, pa amb oli d'oliva verge, amanides amb oli d'oliva verge, una culleradeta bruta d'oli d'oliva verge, o sigui, oli d'oliva verge. Pots agafar l'ampolla i beure morro, però que vols que et digui, en veuràs més de lo necessari. Però bueno, ja ho sabeu. Oli d'oliva, bé, i corrients, la trona a fer popopó. Oh, senyor, que maco queda això. Vinga, aneu a posar una chanson per veure què passa.

0: El cau de l'àvia, l'avui és el demà del teu ahir.
1: Oh, hi ha una cosa d'aquestes tan maques, oi? Sí, sí, sí, sí. Avui està previst que no un nen petit o la nena petita, doncs, el ratoncito Pérez li vingui a fer una visita. Ha caigut una dent, posa-la sota el coixí, vindrà el ratoncito Pérez i et deixarà un dineret. Oh, oh, quina alegria, quina il·lusió. Sí, és maco ser jovenet i petit. Però bueno, quan un nen li cau el primer dent de llet, és normal que hi hagi un mínim sangrat, oi? Els dents són teixits vius i per això estan irrigats per petits capilars. Després de tranquil·litzar-lo, el pots animar a fer, a glopejar una infusió de camamilla. No, de camamilla no, de frigola, això, frigola, que és una planta antisèptica que reforça la geniva. Encara que l'ideal és prendre-ho sense endolçar-ho, en cas d'extrema necessitat pots enriquir la beguda amb una cucharadeta de mel de qualitat, que és un altre aliment que actua com un bon cicatritzant natural. Si repeteixes aquesta operació un o dos cops al dia, segurament no notarà cap molèstia. Que maco, que tendre, que bonic, eh? Sí, això és una cosa curiosa. No, meu temps, poc passava això, que havia la dent i ja està. I venia, per jo què sé, igual venia o no venia el ratolí aquest. Total. Ja està, doncs ja ho heu sentit, no? Així de maco és tot. Una cançoneta per passar el mal tràngol.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai, tu, guaita, avui estem inspirats, eh? Oh, sí, salut, salut, salut. Que maco que és això de la salut. Mira, això per la gent que li agraden les infusions, eh? La camamilla és una planta coneguda sobretot per les seves propietats digestives, però també és molt eficaç en el tractament de l'insomni, ja que conté apigenina, que és un flavonoide antioxidant que, a més de propietats antimicrobianes, pot ajudar a conciliar el son i reduir l'insomni. Guaita't tu, la senzilla, meravellosa, simple i sempre recordada camomila. Oi, senyor. En fi, doncs això, infusió de camamilla, i ja està, antiinflamatòria i per fer nonetes. Ja ho sabeu, a partir d'ara, ajunteu-la en el vostre herbolari.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Ai, i seguim i continuem aquesta meravellosa tanda de la salut. O com diuen altres llocs, la santé. Ui. Doncs això. Mira, les avellanes. Ai, les avellanes. Les avellanes, pobrissones. Bé, aquest fruit sec és extraordinàriament ric en vitamina E. El que l'otorga propietats antioxidants. Això, junt amb molts fitoesteroles, ajuda a mantenir l'elasticitat i el bon estat dels vasos sanguinis. Per lo que la Fundació Espanyola del Cor recomana el seu consum per disminuir els factors de risc de malalties cardiovasculars. Compreu avellanes? Mengeu avellanes. Tot i que no diu quantes avellanes heu de menjar cada dia, perquè, esclar, potser seria sorprenent. Però, bueno, vosaltres mengeu avellanes, que és fantàstic. També podeu anar i comprar suplements de vitamina E, que també en venen, Vull dir, escolta, si no, no en vendrien. Tot això que tu menges, depèn de com, per aconseguir unes quantitats, allò... recomanables al dia, pues, què vols que et digui? Igual te diuen, no, has de menjar 800 avellanes. No, ja, es miri, senyor, 800 avellanes les menja vostè. I llavors, després, han inventat els suplements, això que en diuen, prenc suplements de vitamines. Bueno, si es venen, és que són legals, igual que les avellanes. Una cosa i una altra també poden conviure junts. Dit això, música. Per què? Pues perquè estem aquí per posar música. I, com sempre, també estem aquí per, en un moment donat, equivocar-nos i tornar a repetir la mateixa que hem posat abans. És que, esclar, com que la tinc amb una altra d'això, doncs no s'ha borrat automàticament. I com que els meus dits van allà on volen, doncs què vols que et digui? Va, posarem aquesta, que és molt d'això.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ara una d'aquelles coses que quasi ningú sap. Però jo us ho explicaré perquè ho sapigueu tots. Sí. Mireu, un excés de proteïnes pot baixar l'oxigen dels pulmons, tal com ho sentiu. Les proteïnes són necessàries per mantenir la massa muscular, entre altres funcions. Això, doncs, els que feu gimnàstica, força i tot això, ja ho sabeu, no? Això de les proteïnes, Vale. Però un excés, com ho proposen algunes dietes, pot suposar un risc per la salut. Entre ells, el risc menys conegut està el d'augmentar la producció de diòxid de carboni i reduir l'oxigen en els pulmons, el que incrementa el risc d'afeccions respiratòries. Si un de vosaltres nota que li costa respirar, potser fa una dieta massa proteïnica. Però bueno, és això, només us ho dic, vosaltres mateixos. Existeix una important vinculació entre la malaltia pulmonar obstructiva crònica, els entesos en diran EPOC, i l'alimentació, ja que aquesta última influeix en el manteniment d'una bona qualitat de vida per al malalt. L'excés de proteïnes en aquests casos provocarà una fatiga addicional. O sigui que ja sabeu, menjar moltes proteïnes, tot i que sembla que pels muscles és genial i és el més indicat, també pot provocar fatiga pulmonar. I això, estimats i estimades, és una cosa que vosaltres potser direu, això és per una altra cosa. Però si us atipeu de proteïnes, potser el vostre problema està aquí. Ja està, dit, dit, només dit. A partir d'aquí, cadascú és lliure de pensar el que vulgui.

bueno, que maco que és tot això. Bueno, i ara anem a seguir doncs amb aquesta rutina habitual, que és que ara posarem aquells minutets de música continuada sense que la meva meravellosa veu doncs interrompeixi la seqüència. Mentrestant podeu aprofitar per fer diverses coses, podeu escoltar habaneres, podeu fregir un ou, podeu fer moltes coses, i després de seguida tornem, i si no, doncs podeu gaudir també de la música que seleccionem per a tots vosaltres de manera continuada. I ja està, o sigui que fins d'aquí un momentet.

bueno, bueno, bueno. Anem en aquests meravellosos invents que, oh, casualitat, pues la gent descobreix perquè sí. Oh, ui, de tu la que he inventat, val? I llavors, a partir d'aquí, pues el posen en pràctica i la gent, doncs, seguint el seu esperit col·lectiu, doncs, decideixen que això és un grandíssim invent i tots corregents a comprar-ho. Avui parlarem d'un dels invents que ha canviat la història de la humanitat. Sí, la goma de cabell en espiral. Aquest petit i senzill accessori capilar, tremendament resistent i que permet recollir-se el cabell sense que quedi marques i sense que estiri el cabell, va ser inventat en el 2012 per l'espanyola Sophie Trelles-Tvede. Podeu veure que és molt espanyola, una jove de mare asturiana i pare danès. Sophie va crear aquest culatero en forma d'espiral després d'una festa una mica boja en la que es va fer una cueta amb un cable de telèfon. El dia següent, quan es va despertar, tenia ressaca, però ninguna marca en el cabell. Així va començar el negoci de la seva vida amb només 18 anys. Avui, l'empresa que comercialitza els seus cueters, Invisible, factura 20 milions d'euros l'any i per això Sophie ha ingressat a la llista Forbes d'empresaris per sota dels 30 anys. Ja veieu, una cosa tan senzilla com carregar-se el cable d'un telèfon t'acaba convertint en milionari. Ja sabeu, no trenqueu telèfons, però mireu a veure què podeu treure d'alguna cosa d'aquestes. Ja està, és una notícia. No, tampoc he de buscar gaire més a pim-pam-pum, eh? Vinga.

0: life.
1: Bueno. Avui en dia, doncs, diuen que algunes notícies, doncs, són mentida. En diuen bulo. És un bulo. Ai, que és un bulo. O també, com en diuen, pues, un fake news o una punyeta d'aquestes, oi? Mira, una cosa senzilla. Des de l'any 2009... s'han destinat uns 60.000 milions de dòlars, se diu de pressa, a realitzar i promocionar campanyes de notícies falses. En el món hi ha 65 companyies que es dediquen a aquesta feina de tan dudosa ètica moral. Doncs ja ho sabeu. Sí, hi ha notícies falses i sí, hi ha empreses que es dediquen a fabricar-les i sí, cobren per fer-ho. Mai les mentides havien sigut tan fructíferes, Oi, tu paga, jo explico el que tu vulguis i ja està, També comprovar-ho és complicat perquè la mateixa font és en mans dels mateixos. El món és així, els cuentos encara duren i tot depèn de si tu te'ls creus o no, i de més, no importa que te'ls creguis o no. La qüestió és que són aquí i els diuen i els deixen anar i tots feliços i contents. La vida, encara que no ho sembli, avui en dia es belluga en el delicat fil de la il·lusió. I ja està, tampoc hi busquem gaire més.

Quina és, a dia d'avui, una de les pel·lícules més taquilleres de la recent història del cine? Doncs no és una pel·lícula de Hollywood. No, és una pel·lícula xina. És una pel·lícula xina. I és una epopeia bèl·lica. Sí. Es titula La batalla del llac Shaanxi, que dura quasi bé 3 hores. Aquesta cinta es va estrenar el 1 d'octubre de l'any passat i porta recaudats aproximadament 800 milions d'euros. Ja me diràs tu. Ja me diràs tu. Tu, xino i de guerra. Oh, és que en saben. Què vols que digui? En saben. Es deixen de tonteries. Anem a fotre-li canya i vinga tu, aquí a matar, i vinga sang. I la majoria de les pel·lícules es deixen de floritures i totes van entretindre. Ells no, aquí entretindre és, vinga, els herois són herois, i tal, i tal, i ja està. I així es va la gent al cinema.

una cosa curiosa, nascuda amb nosaltres, ho diuen estudis allò d'universitats, oi, guaita tu, si gasten calés per aquestes coses, Bueno, doncs pues mira, aquesta és una de les coses. Un estudi de la Universitat de Groningen, en Holanda, ha dit que portar mitjons mentre es practica el sexe garanteix una experiència més que satisfactòria. La investigació conclou que en un 80% dels casos les parelles que intimen amb molts mitjons posats aconsegueixen arribar a l'orgasme, mentre que les que no els fan servir només hi arriben al 50%. Oi, quines coses? Quan tenim els peus calentons, mantenim l'autoregulació del nostre cos i la sang irriga de manera directa al clítoris i als genitals masculins, destaca l'estudi. Oh, que bé, tu, oh, que bé, guita tu, ja sabeu, o sigui que si vols calor i amor, porta mitjons. I ja està. Això, però sobretot una cosa és important, Primer renta't els peus i els mitjons que estiguin nets, perquè si no, com se t'hi hagi mort algun músic, creu-me que no, la cosa no funcionarà pas, sol passar. Vinga, una mica de música, va.

Bueno, és una cançó per viatjar. Anem a posar una cançó per viatjar i posem aquesta al Trucols, que escolta, amb una mica de sort, doncs faràs 30 quilòmetres i no rebotiràs a l'aparell de música, sense allò, quin fastidi. Bueno, anem per coses més curioses. Mireu, l'oli de palma, segons diuen, aceite de palma, accelera la metàstasis. Aquesta és la conclusió a la que han arribat un grup de científics de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona, que ja va apuntar en el 2017 la greu relació que existia entre una dieta a base d'oli de palma i el risc de desenvolupar metàstasis. Ara han descobert que és aquest risc persisteix encara que deixi de consumir-se aquest àcid, degut a la memòria de les cèl·lules tumorals. No importa que després mengis sa. Si te'n passes a l'oli de palma en excés, el risc perdura durant mesos, ha declarat en Salvador Snarbinità, investigador jefe de l'estudi. O sigui que ja ho sabeu, això ho diuen científics, oli de palma, caca, i ja està, i poca cosa més, poc hem d'allargar-ho més, si no es vol entendre, doncs tampoc hi posarem més, més paraules. Oli de palma, caca. I ja està, música.

Bueno, tu. Així és a lo tonto, doncs què vols que us digui? Anem arribant al final d'aquest programa del dia 17/8/2026. Avui es pot dir que les vacances de la segona mesada d'agost comencen per a molta gent. També molta gent ha acabat la primera mesada i a treballar, a pencar, és el que hi ha. Després ja no es queda. Bueno, en definitiva, una cançoneta i seguim endavant. Vinga, fins ara, que diuen.

Bueno, bueno, estimades i estimats oïdors i oïdores, recordeu sempre allò que us diguem. Feu saber a tots aquells que estimeu, que els estimeu, encara que sigui una manyaga, un petó, una frase, una cosa, una manyaga tranquil·litzadora, sempre és qüestió de que els altres sàpiguen que els estimeu. No es tracta de que us estimin, es tracta de que sàpiguen que vosaltres els estimeu, tot i com puguin ser, encara que no ho mereixin. Estimar és molt difícil, però quan estimes, creu-me, és el millor que pots fer. Tranquil·litat i bons esperits. Estimar és bo. Ser estimat també és bo. Qui no vulgui ser-ho, qui no vulgui fer-ho, és igual. El món també és ple de pedres i ningú els atira a Rivera. Doncs vinga, una petita chanson i marxarem fins al proper dilluns. Bon

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui, a la història de la música dance, parlarem d'un productor que va néixer al setembre de 1991. És a dir, que la seva trajectòria va ser a la dècada de ja del segle XXI. Després parlarem del Festival d'Eurovisió, que es sol fer sempre al mes de maig. I després parlarem, doncs, de tota la música que va funcionar a les pistes de ball dels anys 70, 80 i 90. Com sempre, benvinguts a Hot Dance 80.

l'1 de desembre del 2014 va llançar el seu primer senzill Firestone amb la veu de Conrad Sewell, amb el qual va aconseguir el reconeixement internacional ubicant-se en els primers llocs de les llistes europees.

El 15 de març del 2015 va llançar el seu segon senzill anomenat Stole the Show. Avui, a la història de la música dance, Kygo.

21 d'agost del 2016, Kygo va interpretar al costat de Julia Michels, Kermy, amb la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro del 2016.

la cerimònia de clausura d'uns Jocs Olímpics, la Super Bowl nord-americana aconsegueix que amb un intèrpret el vegin milions de persones arreu del món per televisió.

avui a Hot Dance 80 parlarem del Festival d'Eurovisió, que com hem dit es celebra el mes de maig de cada any. És una competició organitzada anualment per membres de la Unió Europea de Radiodifusió. Ha estat transmès cada any des del seu debut al 1956, excepte l'edició del 2020, que va haver d'haver cancel·lada per motius sanitaris en relació a la pandèmia del Covid. En aquestes edicions, potser una de les formacions més importants que hi ha hagut mai ha estat el grup suec ABBA. Anem a escoltar la cançó que aquesta formació va guanyar al Festival d'Eurovisió el 1974.

Fa 50 anys que es va editar aquesta cançó. 1974. El quartet format per aquest grup suec, els ABBA. I si ABBA va guanyar el Festival d'Eurovisió el 1974, 14 anys més tard, el 1988, el va guanyar Celine Dion quan només tenia 20.

Aquesta formació no va aconseguir participar al Festival d'Eurovisió en el seu moment, perquè van quedar tercers al Melody Festival en 2003 i només s'anava el guanyador.

intèrpret que hem dit que ha participat a l'escenari del Festival d'Eurovisió 2024 i potser és el més important que es va veure en aquesta edició, molt marcada per la política, the passion of the groove, i que realment el tema que va guanyar de Suïssa, doncs què vols que et digui. Benvinguts a Hot Dance 80, el programa dance de música dels 70s, 80s i 90s que funcionava a les pistes de ball. Aquesta és una cançó original de Tebadip Carlos Santana, el guitarrista mexicà, però a la pista central de Hot Dance 80 ens anem a ballar amb la versió que va editar després, que va versionar Cándido.

I de la música de Càndido anem a escoltar una cançó de Sharon Redd que s'anomena Can You Handle It? I és que a la pista central de Hot Dance 80 us fem sortir amb aquestes cançons, mans en l'aire i anar picant.

la música d'una cantant de Nova York que malauradament ens va deixar molt jove. Va néixer el 19 d'octubre de 1945 i ens va deixar l'1 de maig del 1992. I de la música de Sharon Redd anem a escoltar Jackie Moore.

Jackie Moore va néixer a Jacksonville el 1946 i ens va deixar el 8 de novembre del 2019. Va una cantant de Rhythm and Blues coneguda pel seu or el 1970, Precious Precious, que va aconseguir el número 30 al Billboard Hot 100 el 6 de març del 1971. També va triomfar amb aquesta cançó que estem escoltant, This Time Baby.

De vegades algunes cançons no arriben al número 1, com és el cas anterior, el tema que hem escoltat de Jackie Moore, This Time Baby. Canvi aquesta, que és més lenta, més tranquil·la. El Precious Pleasures va aconseguir el número 1 de la Billboard nord-americana. I és que a vegades els americans tenen unes sortides. I aquesta sí que va ser un número 1 per Paul Parker i Patrick Conley, el Recon Target. Recorda que si vols escoltar alguna cançó, el teu programa preferit de música dance dels 70, 80 i 90, Hot Dance 80, has d'enviar una nota de veu al 626 440 111.

0: recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: I tal com ens deia en Mai Platines, la música que sona a Hot Dance 80 és fantàstica. Ara ens arriba de la mà del DJ Lee Lewis i el petó francès, el French Kiss.

0: una cançó instrumental que va donar la volta al món. Va ser una de les primeres cançons instrumentals que varen ballar milions de persones arreu del món. És la música de Mervyn Lewis Barnes, un DJ i productor musical nascut al 1962 a Chicago, Estats Units. I a més de produccions, també feia remix.
1: Sueño latino.

626-440-111. 626-440-111 és el WhatsApp del teu programa dance de dècades anteriors, Hot Dance 80.

i de la música de Lee Lewis i de Sueño Latino, anem a escoltar dues cançons que les escoltarem en versions. Són temes d'un intèrpret de rock sinfònic anomenat Phil Collins, però ara escoltem Another Day in Paradise, un altre dia al paradís, de la mà d'Alex Gray, Emily Dow i Coral Riel.

Recordo estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, dels 70s, 80s i 90s. El programa dedicat a la música dance, però que a vegades s'escapen temes de rock simfònic a per la pista. I és que, com hem dit sempre, els 80s bàsicament era una dècada en la que es punxava quasi bé de tot a les pistes de ball. Escoltem ara la versió original de Phil Collins de la cançó que acabem d'escoltar versionada, In the Air Tonight. Això però és un remix del 1988.

La versió original de Phil Collins, el que va començar sent el substitut de Peter Gabriel a la formació Genesis, perquè el Phil Collins era bateria, i al plegar en Peter Gabriel, doncs van fer prova a molts i molts i molts i molts cantants. Al final va decidir que seria ell el que cantaria. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. El 1982 es feia el Mundial de Futbol d'Espanya. Es feia l'Expo 92. I Genesis tenia de venir a actuar a Madrid. No va ser, es va suspendre l'actuació a l'estat espanyol. Uns mesos més tard va decidir venir a tocar en solitari al Palau Sant Jordi, i vet aquí un que va agafar entre setmana i se'n va anar a Barcelona a veure'l tocar en directe al mig de la pista, envoltat de gent que fumava porros, que feia una olor d'espant, que va sortir d'allà col·locat encara que no haguessis fumat. Però bueno, l'espectacle de Phil Collins amb tots els músics que portava era tot un espectacle. I anem a escoltar un remix també d'una cançó d'un altre grup que no és dance. Estem parlant de Police.

una cançó de la formació de Sting, The Police, Every Break You Take. Hem escoltat aquest remix de Les Col, Bikini Bandit Sundays. Això, com us he dit, Les Col, Bikini Bandits i Sundays és els intèrprets d'una cançó dels REM. Losing My Religion. Una forta encaixada de tot l'equip que us hem estat acompanyant, des de la producció la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica amb Barba Roja Show, que cada vegada és Barba Blanca en lloc de Barba Roja, però bueno. I un servidor, Josep Maria Jurado. Fins a la propera. Adéu-siau.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Man. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.